Quantes mirades de bona gent moren cremades es van perdent. Fem la cadena amb els petons, dolços en pena plens d'il·lusions. Quantes mirades de cor valent, mai trepitjades són com el vent. Així es bateja el gran secret, així es neteja i es posa dret.

Tantes mirades són un lament, molt apagades, poc corrent, brillant que calla el cel més clar, i a la canalla que el pot trobar. Quantes mirades donen corrent, assedegades d'amor urgent, mirada neta i trobarem un nou planeta i ens mirarem.